0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. Un territori que sona bé.
0: Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

Bon dia, avui és dimecres 3 de juny del 2026 a Torroella. Hem vist sortir el sol fa justament 1 hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagú. I avui entrem en matèria perquè l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades. A més, Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals amb la voluntat de revitalitzar els locals buits del centre del municipi. I també destacarem que l'aeroport de Girona ha estrenat la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el cap de la regió

0: d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, del senyor Jordi Martí, per parlar sobre la campanya de prevenció d'incendis per aquest estiu. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ampliem tota aquesta informació. Ara, però, anem a fer un repàs als principals titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que, com dèiem, l'atur baixa a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades.
1: El territori ha registrat prop de 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
0: I és que Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre.
2: La convocatòria disposa de 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric.

0: I saludem també a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que l'aeroport de Girona estrena la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg.
2: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat aquest dimarts la primera ruta regular directa amb Luxemburg. La companyia Luxair operarà 2 vols setmanals fins a final d'agost i oferirà prop de 4.000 places.
0: I saludem també ara a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
3: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava a Torroella de Montgrí, al Montgó, i també a Maspinell.
3: El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb 2 pròrrogues anuals. La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura a les places, renovació de senyalització i substitució dels parquímetres.
0: I ens quedem a Torroella de Montgrí i l'Estartit, que reforcen la neteja i la recollida de residus de cara a la temporada alta, Berta.
2: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activat el dispositiu especial de neteja i recollida de residus per a l'estiu. El servei inclou neteja diària de platges i més freqüència de recollida per fer front a l'augment de visitants.
0: I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana cultural, perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la temporada amb gairebé el 100% d'ocupació, Joan.
4: La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu de Guíxols. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles.
0: I anem fins a Palamós perquè el municipi destaca la bona resposta ciutadana a la iniciativa de convertir en art les tapes de serveis de la zona del barri vell, Joan.
4: En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta, que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera.
0: I l'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar situada al centre del passeig del mar.
3: Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim. L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurada l'any 1990 com a homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície.
0: I el palafrugellenc Lluís Maimí presenta records del mas Julià de Casavells a la biblioteca de Palafrugell Ferran.
5: La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marta Gallard, amb intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al mas. L'acte serà avui a la tarda a la Sala Polivalent.
0: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs als titulars més enllà del Baix Empordà. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Alberto Núñez Feijóo marxa de Barcelona sense esgarrapar ni el suport de Junts ni el del PNB per una moció de censura. I és que la proposta la llançava dilluns el líder popular, una nova fórmula per convocar eleccions, que era una moció de censura instrumental sense constituir cap mena de govern, només per fer fora Pedro Sánchez i enviar els espanyols a les urnes. Cap dels dos partits necessaris en aquesta equació, ni Junts ni el PNB s'hi han acabat afegint. I canviem de tema perquè Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès, ja compta amb 4 guàrdies municipals que patrullen pels carrers de la vila fent tasques de seguretat. Aquesta és l'aposta del nou model que ha volgut implantar l'Ajuntament després d'eliminar, ara fa justament un any, el cos de la policia local. I canviem de tema perquè els Mossos han practicat diverses detencions i han fet múltiples identificacions aquest dimarts a la nit al barri de Cerdanyola de Mataró, en el marc d'uns aldarulls que han tingut lloc hores després d'un desnonament a la zona. El cos policial català i també local han actuat a aquesta zona per dispersar grups desvalotadors. A les 11 de la nit es comptabilitzàvem com a mínim 5 contenidors cremats i dents i pintades al centre cívic de Cerdanyola, tal com informava la policia local. local del municipi. I hem d'encetar també la plana cultural perquè el Primavera Sound dona aquest cap de, aquesta setmana el tret de sortida a la temporada alta dels grans concerts amb una agenda farcida de cites fins més enllà del setembre, que inclou una cinquantena de festivals, concerts, segons una recopilació que ha fet l'Agència Catalana de Notícies. I és que hi haurà noms com Ludovico Einaudi, Kenny García, Don Omar, Chayanne, Molotov i també The Weeknd, entre d'altres artistes. I el món del periodisme està de dol perquè ha mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena. Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un dels impulsors del diari Avui. Destaca per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i també aconseguir una premsa més democràtica. Fins aquí aquest repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà.

0: I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, com anem?
0: Doncs molt bé. Quina previsió del temps, quin temps ens espera per aquests dies?
1: Avui dimecres esperem una jornada amb intervals de núvols, però sense més conseqüència. Ara mateix tenim una temperatura una mica més baixa que no pas ahir. A l'interior ha refrescat. Tenim ara mateix entre 12 i 14 graus a la Bisbal d'Empordà, però a la línia de la costa ja tenim valors per sota dels 20 graus. Tenim majoritàriament valors de 19, 18, fins i tot 17 graus a tota la línia costanera. De matinada ha bufat una mica de tramuntana, sense més conseqüència. Tenim una mica de tràngol marítim a la mar, però tot això anirà menys, i és que avui esperem una jornada molt més assolellada, molt més tranquil·la en general. Per tant, aquests intervals de núvols d'ara mateix donaran pas a un migdia més assolellat, però a la tarda tindrem una mica de creixement de nuvolades, aquest cop sense més conseqüència, i no esperem ruixats avui dimecres. El que sí que esperem precipitacions i amb alguna tempesta novament serà demà dijous, amb alguna tempesta que podria arribar a la zona del Baix Empordà. Ho seguirem.
0: Oi tant que ho seguirem. Gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica, i estarem molt pendents d'aquests ruixats de dijous. Nosaltres fem una petita pausa i escoltem Energia de Doctor Prats, i també ens retrobem d'aquí poquet.

0: Una cançó.
1: Supermatí.
2: El dissabte 13 de juny vin a la Fira de la Gamba de Palamós. Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vin al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: I avui escoltem el comentari que ens porta Xavier Ferrer.
1: Entorns naturals al Montgrí. Ja sabem que el Montgrí és un parc natural que té l'objectiu de preservar l'ecosistema que hi viu i tot l'entorn. He tingut ocasió de participar a una sortida organitzada per l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit, de la mà d'en Joan Serra, a l'entorn de la Torre Ponça, masia de llarga trajectòria, situada en un enclavament privilegiat, on ens van rebre amb molt bona disposició de posar al nostre abast el que fes falta. Un grup de 90 curiosos varen gaudir del saber de Rafael Mariner Gironès, encarregat de l'explotació de les vaques de l'Albera, que ens va explicar detalladament l'origen autòcton i les característiques d'aquesta espècie que va estar a prop de l'extinció i que gràcies a explotacions com aquesta s'estan reproduint i sent útils al medi natural per la seva capacitat de netejar el sotabosc, fet que evita la propagació d'incendis. L'Anna Maria Oliva Casas, de Flora Catalana, biòloga i experta en tot tipus de plantes, va anar desgranant amb passió i qualitat els detalls i curiositats de tot el que anàvem trobant. I l'Aina Peric Projà, coneixedora del món de les papallones, de les quals s'encarrega en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ens va mostrar la gran varietat i detalls de totes les que trobàvem i de les que habitualment poblen la zona. Una estada de 3 hores que ens va permetre conèixer de primera mà l'enclavament i la importància de la masia de la Torre Ponça que, entre altres coses, cuiden el medi natural de l'entorn. Aquesta activitat era una més de les que estaven programades el cap de setmana, que anava des de la celebració dels 50 anys del Cineclub a una sessió de clàssica del Festival de Música Torroella a càrrec de Joan Vives, a una excel·lent conferència sobre fosses comunes de la historiadora Caral Soler amb la inauguració de l'exposició inclosa en el marc de les 8enes jornades de memòria històrica, també la inauguració amb esmorzar i música de les jornades del Sonso a l'Estartit, a més de l'Spring Fest amb gastronomia i música i una destacada sessió de teatre a l'Espai Tert amb l'obra Göteborg. Un munt d'activitats que diuen molt de la vitalitat cultural i associativa de Torroella i l'Estartit. A seguir així.
0: Doncs exacte, cal seguir així i molt més quan es reivindica també el territori. Moltíssimes gràcies, Xavier Ferrer, per el comentari d'avui. I el cos de bombers va presentar fa pocs dies les novetats per la campanya forestal d'enguany, i és que s'han incorporat més vehicles, més personal i més mitjans aeris arreu de Catalunya, a més de garantir una major definició estratègica i tàctica en la gestió dels incendis forestals. Per parlar-ne, però, de totes les novetats d'aquesta campanya forestal per aquest estiu, ens visita el cap de la Regió d'Emergències de Girona del cos de bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè no sé si hi ha novetats, no, a comarques gironines, és a dir, hi ha la incorporació de nous vehicles a la zona, hi ha algun canvi respecte a la temporada de l'any passat?
2: Bé, de fet, això no és novetat ara per la campanya, sinó que ja fa uns quants mesos que hem estat acabant de consolidar aquesta renovació del parc mòbil, és a dir, els camions, mm-hmm. els vehicles lleugers, que això fa 5 anys vam començar aquesta renovació de la totalitat del parc mòbil i ara podríem dir que aquests dies d'inici del 2026 ja vam consolidar amb l'arribada de les últimes unitats. I podríem dir que queda molt poca de la dotació de vehicles per poder actualitzar, vale? I per tant aquí sí que seria un salt qualitatiu respecte al que havíem tingut anys enrere. Després també el tema de personal amb les incorporacions d'aquestes convocatòries tan nodrides de personal que han anat entrant 300 bombers cada any, també podríem dir una mica que ara no estem en aquella situació que també teníem anys enrere, on les jubilacions, la no incorporació de personal feia que ens costava a vegades arribar a les dotacions mínimes establertes, i ara sí que podríem dir que tenim la plantilla ben dotada, i a l'espera també que s'acabi de consolidar el tema de la incorporació dels bombers en pràctiques que tenim avui en dia als parcs de les comarques de Girona.
0: Mm-hmm. Aquests bombers en pràctiques entenc que complementen la tasca que feu des del cos de bombers, no?
2: Sí, els bombers un cop aproven l'oposició se'n van a fer el curs selectiu a l'escola de bombers i després tenen un període de pràctiques que dura doncs, uns mesos, uns 4 o 5 mesos i coincidirà doncs, aquesta campanya d'estiu que estaran doncs, en els parcs de bombers de la nostra regió.
0: Ara mateix, quin és l'estat no, de la campanya forestal aquí a comarques gironines? No sé si hi ha preocupació, no hi ha preocupació pel que pugui passar, no? Perquè recordem-ho que venim d'uns anys amb molta sequera, és a dir, que els boscos estaven secs, però és que aquest any s'hi suma el factor no, de que ha plogut molt i que ha crescut molt la massa forestal. No sé com afronteu aquesta campanya, com espereu que vagin els propers mesos i si, per exemple, venim d'aquesta setmana de molta calor, hi ha més o menys risc.
2: Sí, bueno, de fet no hi ha una sola variable que faci dins d'aquesta alçada de començament de juny que puguem tenir una bona o una mala campanya, però que sí que és veritat, com comentàveu, que hi ha diversos factors que van doncs, sumant o restant risc, i una de les coses que podríem dir que estem contents del que ens ha passat aquestes últimes setmanes o mesos és que ha plogut. Vale? Respecte a la campanya passada també va ploure just abans de campanya i per tant, comparant una mica doncs, el 24 enrere, ara estem en una campanya on ha plogut, on aquella sequera estructural doncs, que estava emplaçats, que no només no teníem aigua o vin hidratat de la vegetació, sinó també no teníem aigua als embassaments, i per tant estava en una situació molt crítica el 2024 de sequera. Ara aquest 2026 ja no estem en aquesta situació, tenim doncs, la vegetació molt ben hidratada, però sempre doncs, no tot és positiu, no? I també hem de posar doncs, sobre la taula que aquesta pluja que ens ha provocat doncs, aquests mesos de juliol, d'abril i de maig més plujosos en 30 anys, per tant aquí sí que estem en una situació molt excepcional, ens ha provocat que hagi, doncs, a part d'hidratar bé la vegetació actual, doncs hagi generat molt de combustible fi, que això en aquests mesos que ens puguin doncs, arribar de molta calor provocarà doncs, que aquesta vegetació tan fina de seguida es posa en una disponibilitat alta que pugui cremar i per tant també és un valor afegit. Per tant, aquí sí que podríem dir que la sequera estructural està enllestida amb aquestes pluges, però les pluges ens ha provocat també aquesta quantitat de combustible fi que podem veure, només cal doncs, anar per la carretera i veure els marges com els tenim, el sotabosc, qualsevol persona que tingui doncs, un jardí a casa ha notat doncs, que la vegetació doncs, ha crescut molt i molt ràpid i això fa que tinguem una situació de campanya que estarà vinculada en aquest combustible fi.
0: Clar, entenc que en aquest sentit és important no? la col·laboració o coordinació entre els diferents cossos d'emergència en aquest sentit, no? A l'hora de millorar aquesta prevenció de cara a la campanya. No sé si des del cos de bombers dueu a terme tasques de prevenció o també és més cosa dels forestals.
2: Sí, bueno, aquí és un tema que ens hi sumem tots, eh? Nosaltres som extinció, però també som prevenció, i per tant aquí sí que tenim doncs, una gran visualització pel que fa a la societat doncs, que fem l'extinció i el salvament, però també tenim una part de prevenció d'incendis, també vinculats amb el món industrial, però aquí sí que els companys de boscos, del Departament d'Agricultura, o també doncs, els companys de gent rurals, o fins i tot les ADFs, tenen un paper clau pel que fa doncs, a la prevenció. I aquí sí que una mica doncs, també posar el punt a destacar doncs, una mica doncs, aquest impuls que des del govern doncs, s'ha fet. No sé si doncs, vau seguir doncs, aquesta publicitat d'aquesta creació d'aquests eixos de confinament que s'ajunta una mica amb les polítiques que hi havia hagut anys enrere que es promou doncs, tant des de bombers com agents rurals com des de Diputació de Girona, doncs que les comarques de Girona hem fet molt impuls de l'autoprotecció, és a dir, que no només hem d'estar doncs, a l'espera que els serveis públics vinguin doncs, a apagar els incendis, sinó que també és una tasca que la ciutadania ha de fer mantenint doncs, les parcel·les netes, les franges al voltant de les cases també doncs, amb una càrrega gestionable, que permeti doncs, que els incendis, si succeeixen doncs, a l'interior de les urbanitzacions o de les cases, no surtin, i també que si són a l'exterior d'aquestes cases o urbanitzacions, també puguin canviar el comportament un cop arribin perquè nosaltres puguem treballar-hi i poder doncs, tenir oportunitats d'extingir l'incendi. Per tant, els eixos de confinament és un tema que el govern doncs, ha impulsat ara, però se suma amb la gestió doncs, que ha de fer doncs, tothom d'aquesta autoprotecció, perquè no tenim un camió per cada casa quan hi ha un incendi, per tant aquí sí que fem una crida a la població doncs, que sigui doncs, respectuosa amb aquesta suma, que també volem que siguin doncs, bombers, agents rurals, ADF, doncs, tothom que tingui aquest, que s'assumi doncs, en aquesta campanya de prevenció. I també hi ha un tema que també doncs, no està visualitzat, però hi ha una feina molt important de molts anys, que és el tema de la planificació de les infraestructures que tenim doncs, els massissos. No? I aquí a les comarques de Girona tenim uns massissos forestals molt importants i un tema de planificació amb uns treballs que s'han anat executant doncs, fa 30 o 40 anys, que costa molt i que és molt important doncs, que també la gent sàpiga doncs, que hi ha uns punts d'aigua, hi ha unes pistes arreglades, hi ha unes zones gestionades de baixa càrrega, i que també se suma una mica doncs, amb aquesta publicitat que va fer el govern d'aquesta aprovació, d'aquest impuls dels eixos de confinament.
0: Clar, també entenc que estàvem parlant, no, per exemple, que la població, si té una finca forestal o té allò una parcel·la enmig del bosc, l'ha de cuidar, però quines altres recomanacions cal tenir en compte com a ciutadans quan visitem un lloc com és un entorn forestal? És a dir, que crec que són coses bàsiques, però que a vegades ens n'oblidem, no?, quan visitem aquests espais.
2: Sí, bueno, de fet, una de les coses importants és que en dies de molt de risc cal evitar certes zones forestals o inaccessibles per seguretat pròpia. Vull dir que aquí no es pot dir, ostres, només no es pot accedir perquè hi ha el risc de provocar un incendi amb les activitats que es puguin fer. Uh-huh. Evidentment, aquí ja no ens emplacem a la situació de que no s'ha de fer cap activitat amb foc en un entorn forestal, en campanya forestal, per tant això ja és un episodi que creiem que tothom doncs, ha de tenir clar que no es pot fer, però aquí ja sí que el que a nosaltres ens interessa molt és que el bé més preuat de la humanitat és la persona i per tant el fet de que la persona ja no s'exposi en aquests entorns forestals doncs ens evita que hàgim de lamentar doncs, conseqüències doncs, a l'incendi, com també doncs, una despesa de recursos que hauria d'estirar-se, atacar l'incendi, tant li fa més mal i per tant reduir-ne una mica la superfície, vale? I no haver d'anar a buscar doncs, aquestes persones o aquest grup de joves o aquests excursionistes que puguin estar doncs, amb aquests entorns. Per tant, aquí sí que seria una mica evitar qualsevol activitat que pugui provocar l'incendi, això ja creiem que tothom hauria d'estar conscienciat, i l'altra és la presència per evitar doncs, que si hi ha qualsevol incendi a l'entorn doncs, puguem tenir doncs, danys en aquestes persones, o també una hipoteca de recursos per poder, doncs, en comptes de fer doncs, més mal a l'incendi per reduir-li l'impacte, doncs, haver-lo d'anar-los a rescatar.
0: I en el cas d'observar allò, la probabilitat, no?, de que hi ha un incendi forestal o que veiem fum enmig del bosc, com hem d'actuar, què hem de fer, com cal avisar perquè s'atengui aquesta emergència?
2: Sí, aquí ja fa molts anys que també tenim el 112, aquí el telèfon de recepció d'emergències, que aquí també convé que la població sàpiga que a vegades hi ha entorns on no tens cobertura de la teva companyia, però si hi ha cobertura de qualsevol altra companyia, pots trucar al 112, no pots trucar a casa, però sí que pots trucar al 112. Per tant, el 112 és un telèfon que recepciona aquests avisos i que també després ja desplega un conjunt de comunicats automàtics a bombers, a policies, a agents rurals, als ADFs, perquè tothom ens activem. Per tant, aquí sí que és un tema que no cal trucar al parc de bombers ni al company que coneixes que treballa a la policia local del municipi, sinó que la via més ràpida del 112, i després aquí passar una mica doncs, la què es veu, si és un incendi doncs, que el veus lluny, proper, que si fa molt de vent, si no fa vent, si està a la part baixa de la muntanya, si està a la part alta, si està a mig de conreus, una mica doncs, aquesta és la informació, i després l'actitud a la qual doncs, la persona doncs, ha d'actuar un cop el sorprèn doncs, un incendi en una zona doncs, boscosa, vale? És intentar doncs, marxar en direcció oposada al vent. Vale? Els incendis pugen a les vessants, els incendis pugen a les vessants, els incendis doncs, segueixen el vent i, per tant, intentar doncs, a buscar les cotes més baixes, direcció oposada al vent, vale? Entrar en zona cremada si és que ja l'incendi està molt proper, perquè si està molt ben cremat l'incendi no tornarà a passar, mm-hmm. I si hi ha presència de vent, doncs, intentar doncs, evitar doncs, que inhalar-lo, vale? Mm-hmm. I després, si està dintre del cotxe, doncs, tancar les portes i finestres, perquè ens trobem moltes vegades que si la gent abandona doncs, el vehicle, doncs té més probabilitat doncs, que entri doncs, en zona que pugui doncs, acabar cremant. Mm-hmm.
0: Doncs deixem tota aquesta informació apuntada. Hem parlat amb el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de tota aquesta campanya forestal. Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.

0: I quan arribem al punt de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que hem de començar parlant de que l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i se situa per sota de les 26.500 persones aturades. El territori ha registrat uns 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis, com sempre, concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí, Joan.
1: Aquestes dades representen una reducció de l'atur d'aproximadament un 3% respecte de l'abril. En comparació amb fa un any, les comarques gironines registren prop de 1.600 desocupats menys. Actualment al territori hi ha poc més de 26.000 persones que busquen feina. La major part es concentra en el sector serveis, seguit de la indústria, la construcció i l'agricultura. L'inici de la campanya d'estiu també ha impulsat la creació d'ocupació. Durant el maig, les comarques gironines han generat més de 10.000 llocs de treball i aquesta xifra se suma als gairebé 12.000 llocs de treball creats durant l'abril, coincidint amb la Setmana Santa. El sector serveis concentra la major part de la millora. De cada 10 persones que han abandonat les llistes de l'atur, gairebé 9 han trobat feina a activitats vinculades als serveis. La resta de sectors també registren una evolució positiva, encara que amb xifres més modestes. Les dades d'afiliació mostren que les comarques gironines superen ara els 389.000 treballadors afiliats. La xifra és superior tant a la del mes anterior com la registrada fa un any. La contractació també manté una tendència a l'alça. Durant el maig s'han formalitzat prop de 25.000 contractes de treballs i aproximadament la meitat han estat indefinits. Les dades tornen a evidenciar la forta dependència de l'economia gironina del sector serveis i del turisme. L'arribada del bon temps i l'inici de la temporada d'estiu impulsen cada any l'activitat econòmica i el mercat laboral de les comarques gironines.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajudes per a impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada amb un límit de 10.000 euros per iniciativa, Ferran.
2: L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
0: I canviem de tema perquè Luxair connectarà Girona amb Luxemburg durant aquest estiu amb 2 vols setmanals i prop de 4.000 places disponibles. Berta, què més en sabem?
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha posat en marxa la primera connexió regular directa amb Luxemburg de la seva història. La nova ruta està operada per la companyia aèria Luxair i funcionarà durant tota la temporada d'estiu. El servei oferirà 2 vols setmanals els dimarts i els dissabtes fins a finals d'agost. En total, la companyia posarà a disposició dels passatgers prop de 4.000 places amb avions de capacitat reduïda. Fins ara, l'aeroport gironí només havia tingut connexions puntuals amb Luxemburg, però mai una ruta regular. La inauguració del servei ha comptat amb la participació de representants institucionals, turístics i empresarials vinculats a la promoció de l'aeroport. Amb aquesta nova destinació, l'aeroport de Girona reforça la seva xarxa internacional, que aquest estiu connecta les comarques gironines amb una 50ena de ciutats de 15 països europeus. La ruta forma part de l'estratègia per ampliar la connectivitat del territori i diversificar els mercats turístics i de mobilitat entre Girona i el centre d'Europa.
0: I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava de Torroella de Montgrí, Montgó i Maspinell. El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb dues pròrrogues anuals, Carla.
4: La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura de les places, renovació de la senyalització i substitució dels parquímetres. Una de les principals novetats serà la incorporació de la Blanqui App, una aplicació que permetrà gestionar i pagar l'estacionament des del telèfon mòbil. Paral·lelament, es renovaran tots els parquímetres amb nous dispositius equipats amb pantalles de més visibilitat i alimentació amb energia solar. La nova concessió també incorpora una estructura tarifària més simple. Al nucli urbà, una hora d'estacionament costarà 1,20 € i durant dues hores, 2,40 €. A Montgó i Maspinell, els imports seran més elevats, amb una tarifa de 1,70 per hora i 3,40 per dues hores. Entre els canvis destaca la incorporació de l'aparcament del centre d'atenció primària de Torroella com a zona blava. L'objectiu és facilitar la rotació de vehicles i millorar la disponibilitat de places per als usuaris del centre sanitari. En conjunt, el municipi guanyarà una trentena de places regulades. La major part s'incorporaran al nucli urbà, mentre que en Montgó es reduirà lleugerament l'oferta. A Maspinell es mantindrà el mateix nombre de places. L'Ajuntament mantindrà les bonificacions per a les persones que paguen l'impost municipal de vehicles al municipi. Aquest col·lectiu podrà continuar obtinguent un tiquet gratuït de dues hores cada dia. Pel que fa als horaris, la zona blava del nucli urbà funcionarà durant tot l'any. A Montgó està activa dels mesos de juny a setembre i a Maspinell durant els mesos d'estiu. En els dos casos, l'estacionament gratuït serà durant la nit.

0: I ens quedem a Torroella perquè el municipi amplia els serveis de neteja i de residus fins al mes de setembre per afrontar l'increment de població estacional, Berta.
1: Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han posat en marxa el reforç dels serveis de neteja viària i recollida de residus coincidint amb l'inici de la temporada alta d'estiu. El dispositiu estarà actiu fins al 30 de setembre i té com a objectiu mantenir els espais públics en bones condicions durant els mesos de màxima afluència turística. La neteja de les platges es farà diàriament i inclourà la recollida de papereres i la neteja dels entorns de les guinguetes, tant al matí com a la tarda. A més, la neteja mecànica es durà a terme cada dia a la platja Gran i a Cala Montgó, mentre que la resta de platges es farà de manera alterna. El consistori també ha reforçat la recollida de residus comercials amb més freqüència de pas del cervell porta a porta i ha adaptat la recollida domèstica a les necessitats dels mesos d'estiu. L'Ajuntament destaca que aquestes mesures responen a l'augment de població estacional i recorda que en els darrers anys la temporada alta s'ha ampliat de l'1 de juny fins a finals de setembre per adaptar-se a l'allargament de l'activitat turística.
0: I encetem la plana cultural perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la seva temporada amb gairebé el 100% d'ocupació. La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles més, Joan.
2: La temporada es va cloure dissabte amb la representació de Göteborg al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. Durant els últims mesos, el públic ha omplert pràcticament totes les funcions programades. La programació professional ha inclòs 4 espectacles: Cràmic, La misèria ens farà feliços, Cor dels amants i Göteborg. La resposta dels espectadors ha estat molt positiva en un equipament amb capacitat per a prop de 400 persones. L'èxit d'assistència confirma l'interès per una oferta cultural estable i de qualitat i també consolida el teatre professional com un dels principals eixos culturals de la ciutat. La temporada ha apostat per diverses propostes. Els espectacles han combinat humor, emoció, reflexió social i dramatúrgia contemporània. Aquesta varietat ha permès arribar a públics diferents i ampliar la base d'espectadors. Més enllà de les representacions, el projecte ha reforçat la seva dimensió educativa i comunitària. Una de les principals iniciatives més destacades ha estat el mural de l'escena, una proposta participativa vinculada a la programació teatral. També s'ha impulsat un projecte amb centres educatius de la ciutat per acostar les arts escèniques als més joves i hi han participat les escoles Ardenya, Cor de Maria Sant Josep i Gaziel. La programació també ha volgut reconèixer la fidelitat del públic. Per aquest motiu es va homenatjar l'espectadora Lolita Lubat amb un acte sorpresa que va incloure una intervenció de l'actriu Míriam Iscle. L'acte va acabar amb la col·locació d'una placa a la butaca que ocupa habitualment. Paral·lelament, l'àrea de cultura ja prepara la temporada de tardor. La nova programació inclourà els espectacles Plaer Culpable, Loop, Qui va matar el meu pare i Ovelles. Les entrades es posaran a la venda durant aquest mes de juny. Com a novetat, s'oferirà un abonament conjunt per als 4 espectacles, amb l'objectiu de continuar consolidant un públic fidel i reforçar el paper del teatre municipal com a espai de referència cultural al territori.
0: I Palamós destaca la bona resposta ciutadana a les iniciatives de convertir en art les tapes dels serveis de Barri Vell. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera, Joan.
2: El projecte va néixer arran de les reunions veïnals que l'Ajuntament impulsa des de finals del 2023 en diferents zones del municipi. Segons Boteller, la proposta va sorgir d'una trobada amb veïns del Barri Vell amb l'objectiu de generar un sentiment de pertinença i embellir l'espai públic.
3: I a una de les reunions de veïnals del Barri Vell va sortir aquest projecte amb la voluntat de generar un sentiment de pertinença i d'embellir en bé alta el Barri Vell. I mira, tot el procés ens ha portat fins al passat dissabte, on vam poder revisar aquest projecte i veure com envelliam les tapes d'alguns edificis dels carrers del Barri Vell de Palamós amb aquestes pintures.
2: Per fer-ho possible, es va comptar amb la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós. Diversos pintors i pintores de l'entitat van participar voluntàriament en la decoració d'una desena de tapes seleccionades prèviament pels mateixos veïns. La temàtica escollida va ser el món mariner, tot i que cada artista va tenir llibertat creativa per desenvolupar la seva proposta. Abans de la intervenció es van seleccionar diverses tapes, algunes de les quals havien estat objecte d'actes vandàlics. També es va demanar autorització als propietaris dels edificis afectats i la brigada municipal va preparar les superfícies amb una capa d'imprimació.
3: Dintre del tema mariner, doncs a partir d'aquí, llibertat absoluta per les criadores i criadors, que de fet va ser gràcies a la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós, que pintores i pintors d'aquesta entitat del municipi, de seguida quan els hi van fer la proposta, es van animar i es van posar al servei de la ciutadania per pintar les tapes de servei que vam seleccionar inicialment.
2: Botellà ha destacat la bona resposta ciutadana de la iniciativa, una bona acollida que ha provocat que ja hi hagi persones interessades a ampliar el projecte a altres carrers i barris de Palamós.
0: I el palafrugellenc Lluís Maimí repassa les seves aventures en un mas de Casavells on va néixer la seva mare. Ho fa en un llibre que presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell amb la presentació de Marta Gallart i uns veïns de la localitat, Ferran.
4: Records del Mas Julià és el tercer llibre biogràfic de Maimí.
5: Bueno, aquest llibre, aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa Calella, i l'altre de la meva època de Cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer via tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys.
4: És un llibre farcit d'anècdotes sobre la infantesa, la joventut i la vida a pagès en una època fosca i dura.
5: Anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Camp Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50, 60. I més tard també, doncs ja llavors en cotxes anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote, anàvem a Figueres a ballar, doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats, doncs que, bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare.
4: També hi intervindran Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. Aportaran testimonis i records vinculats al mas que dona títol a l'obra.
5: No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
4: És una activitat gratuïta.

0: és dimecres i això significa que els dimecres toca parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà sobre els fets i les curiositats que passen per allà dalt, com diem nosaltres, que en sempre parla d'astres, d'astronomia, d'això, dels fets més curiosos i més interessants, també, del que passa més allà de l'atmosfera. Què tal, Francesc? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Anem a parlar una estoneta més d'allà dalt, no?
0: D'allà dalt, exacte. D'allà dalt, el tema d'avui, que ho estàvem comentant ara, en Francesc sempre es passa el tema del que parlarà. I jo avui li he preguntat, el tema d'avui és casualitat, és perquè volies parlar o per què? Ja us avanço que avui parlarem del sol. I en Francesc m'ha dit, doncs que és que la calor que fot aquests dies no podia no parlar del sol.
1: Exacte, de fet, més o menys després d'aquests dies de calor que hem tingut, i d'ahir una bona acalorada que vaig agafar jo personalment, he pensat, mira, podem parlar del sol i de l'enorme calor que ens està causant, o no.
0: O no?
1: Ja, parlem del que és la relació del sol, el que passa que hi ha evidentment altres temes a entrar-hi, que no hi entrarem, però sí que ens quedarem a parar del sol i algunes curiositats del sol que crec que poden ser molt interessants.
0: A veure, comencem per la fitxa tècnica, diguéssim, del sol. Què ens pots explicar del sol?
1: És una... La gran pregunta, sí. Què és el sol i de què estem parlant? A veure, primer de tot, el sol, que tot i que hem comentat alguna cosa algunes edicions anteriors, el sol és una bomba. El sol és una bomba. Ens hem de quedar amb aquest concepte. El sol és una bomba. Clar, em direu, home, una bomba explota, però és que el sol està explotant contínuament. No és una bomba que explota una vegada i ja està, sinó que contínuament està explotant. Va produint explosions de forma constant. I si produeix explosions, per què no surt disparat cap a fora? Doncs perquè està compensada aquesta, diguéssim, força cap a fora, està compensada per la força de la gravetat. El sol té tanta massa, que té una força de gravetat tan bèstia, que el que fa és, s'està comprimint, s'està aixafant a si mateixa, però unes explosions que es produeixen al seu nucli fa que tiri cap a fora, i per això aguanta un equilibri entre la força que fa anar cap a fora i la força que fa anar cap a dins, entre la força de les explosions i la força de la gravetat. Totes les estrelles viuen en aquest equilibri. Al llarg de la seva vida, les estrelles es produeix aquest equilibri de forces fins que una de les dues acaba guanyant, i la que sempre guanya és la gravetat, però un dia podem parlar més en detall de com moren les estrelles, ja que en vam parlar de com neixen, doncs en parlem de com moren. Però en el cas del nostre sol, ara està en aquest moment en què això, la força que tira cap a fora i la força que tira cap a dins, per dir-ho d'una manera així lleugera, s'estan compensades. I què és el que causa aquestes explosions? Doncs són reaccions de fusió nuclear. No hem de confondre la fissió nuclear, que és el que passa a les centrals nuclears. Una central nuclear, així molt ràpidament, el que fa, agafa urani, que és un element molt pesant, té 92 protons en el seu nucli, i el talla. I al tallar-lo, això allibera energia. El problema és que també allibera altres coses que no són tan agradables.
0: Sí.
1: Però allibera energia en forma de calor. Aquesta calor, el que fa després, s'aprofita per obtenir electricitat. M'estic simplificant-ho molt. En canvi, el sol el que fa és al revés. Fusiona, ajunta àtoms. En aquest cas, hidrogen, que és l'element més lleuger que coneixem, que només té un protó en el seu nucli. L'ajunta, de fet, el que fa és ajuntar 4 àtoms d'hidrogen, que ens sortirà de la paraula, i crea un àtom d'heli. Això també allibera molta energia, de fet allibera més energia que no pas la fissió. De fet, es necessiten temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus per poder provocar aquesta reacció, però això produeix una explosió, que és el que dona doncs aquesta energia al sol, en aquesta energia en forma de llum, en forma de calor, en forma de totes les partícules que ens envia. Per tant, podem dir que el sol és una enorme central de fusió nuclear.
0: Ostres, has introduït molts conceptes. O sigui, per començar, el que has dit de la bomba, que sempre va explotant el sol. La imatge que tenim nosaltres del sol és com aquella bolla de foc que va com bullint i van sortint aquestes petites explosions. No sé si realment és això. És tot el sol, tota aquesta massa que explota tota, podríem dir? Són com petits, entre moltes cometes, esquitxos, petites explosions que té el sol constantment? O com ens l'hem d'imaginar?
1: Aquestes explosions que es veuen a la superfície del sol són conseqüència d'aquestes explosions que jo et comentava. Aquestes explosions de fusió, aquestes reaccions de fusió nuclear només es produeixen en el nucli del sol, ben bé en el seu interior.
0: D'acord.
1: És impossible veure-ho des de fora, perquè ens en fem una idea. El sol... A veure, dins el Sol cabria 1 milió de vegades el nostre planeta. 1 milió.
0: Mira, l'altre dia...
1: O dic d'una altra manera, perquè ho fem encara més visual. si volguéssim anar d'una punta a l'altra del Sol en línia recta, necessitaríem 1.000 vegades la Terra per anar d'una punta a l'altra del Sol. Passant pel mig, o sigui, 1.000 vegades la Terra. En quant a volum, seria 1 milió de vegades. Doncs ben bé, en el centre, en aquest nucli, s'arriben a temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus i hi ha prou pressió i prou temperatura com per provocar aquesta fusió. Aquesta fusió allibera energia. Aquesta energia es va transmetent en diferents processos cap a l'exterior. I quan arriba a la part final, aquesta energia sí que produeix aquestes bombolles, aquestes explosions, aquestes ejeccions de massa que arriba, o de partícules que després poden arribar a la Terra, com vam parlar la setmana passada, i poden formar les aurores, per exemple. Però realment aquest moviment que veiem a la superfície no és res més que una conseqüència del que passa a l'interior del Sol. Perquè ens en fem una idea, la superfície del Sol està a uns 6.000 graus de temperatura, que és molt. Mm. Però és que el nucli està a uns 10 milions de graus. Ojo al dato.
0: Sí, sí,
1: que, de
0: sí.
1: fet, aquest és el principal inconvenient de provocar la fusió nuclear a la Terra. No tenim capacitat de construir un reactor que arribi a aquestes temperatures i que a sobre les aguanti. Perquè arribar, ja hem arribat a aquestes temperatures, però què t'ho aguanta? És complicat. És molt complicat.
0: No sé si el Sol és fàcil o és difícil d'estudiar, d'analitzar, que tenim altres planetes o astres, fins i tot, no sé, satèl·lits naturals del sistema solar, que són més, entre comptes, més fàcils perquè s'hi pot accedir a ells físicament, diguem-ne. Clar, el Sol, difícil accedir-hi físicament amb qualsevol... No em refereixo amb humans, evidentment, sinó també amb maquinària, el que comentaves tu, que és difícil inventar fins i tot materials que puguin aguantar temperatures tan i tan altes.
1: Exacte, doncs el Sol és relativament fàcil d'estudiar. O sigui, tinguem en compte, i això és una cosa que també és una frase que m'agrada molt repetir, que l'astronomia és l'única ciència que no podem tocar allò que estem estudiant. Uh-huh. Quan estudiem estrelles, galàxies o planetes, estem estudiant bàsicament la llum que ens n'arriba. Sí que en el cas de la Lluna o Mart hi hem pogut posar naus ben bé a la superfície, inclús a Venus també, i inclús tenim restes d'altres planetes, tenim restes de Mercuri, per exemple, també, i hem enviat sondes a Júpiter i a Saturn. Per tant, entre cometes, tocar, que uns quants cossos ja els hem pogut tocar, inclús algun asteroide. Mm-hmm. El que passa és que, esclar, el que són les estrelles i les galàxies ho tenim molt més complicat. Però com que el Sol el tenim bastant més a prop, el material bàsic, sobretot, que feus un punt en cometes, bàsic per poder-lo observar, és assequible. És bastant assequible. De fet, de cares a l'eclipsi que tenim de Sol del 12 d'agost, no és difícil tenir material per poder observar el Sol. Ara, evidentment, aquí el problema és, jo puc veure la superfície del Sol, com puc saber què passa a l'interior? Això és molt complicat, i això sí que després entren de diferents teories, física, càlculs, realment models complexes, un estudi complex per poder estudiar què passa a l'interior, però sí que es pot determinar amb bastanta exactitud què és el que passa. Tot i que és això, que no hi podem accedir, evidentment. Sí que s'han enviat algunes sondes al Sol, més que al Sol, no a la superfície, sinó a prop del Sol, i evidentment aquestes necessiten uns recobriments especials per poder aguantar les enormes temperatures. Passa una cosa molt curiosa amb el Sol, que tot i que la seva superfície està a 6.000 graus, el Sol té una mena d'atmosfera, que es diu la corona, i a la corona, que és molt tènua, però s'hi han detectat temperatures de l'ordre d'un milió de graus, també. Això ens ho hem de mirar una miqueta com una flama d'una espelma. Uh-huh. Si toquem ben bé la flama, evidentment ens cremarem, però si ens posem una miqueta per sobre, encara que la flama no hi arribi, notem molt la calor ben bé a sobre. I això és el que passa una miqueta en el Sol, que realment la seva enorme temperatura arriba bastant més lluny del que és pròpiament el Sol. I, de fet, l'energia que ens arriba al Sol és la que permet la vida en el nostre planeta, gràcies a la llum i als diferents tipus de radiació, tant ultravioleta com infraroja, que ens arriba i que ens arriba amb una quantitat ideal. A Mart no n'hi arriba prou i el planeta està, no podem dir mort, però que és bastant inert. Deixem-ho així. És que la paraula mort, per parlar d'un planeta, no m'agrada gaire, la veritat.
0: Clar, al llarg de la història, però, el Sol no sé com s'ha vist. És a dir, tots pensem en el déu Ra dels egipcis, que era el déu del Sol. Però, clar, deixant de banda els egipcis, els grecs, els romans, i després la civilització que ha anat avançant fins a dia d'avui, no sé com ha vist el Sol.
1: S'ha de dir que, evidentment, aquí va haver-hi una revolució quan Galileu va començar a utilitzar el telescopi per apuntar cap aquí dalt, com diem. I Galileu també va estudiar el Sol i va veure que el Sol, evidentment el Sol es pensava que era una representació divina i que per tant era una esfera perfecta, una esfera immutable, un déu, o dir, era el déu mateix. I quan es va començar a apuntar el Sol amb telescopi, i també fins i tot, això havia passat anteriorment a la cultura xina, els astrònoms xinesos, havien vist que el Sol no era perfecte, sinó que tenia taquetes. També s'ha de dir que tots els primers que van estudiar el Sol van acabar secs, perquè el Sol emet molta llum, molta radiació, i a més si ho mirem a través d'un telescopi o ho mirem molt sovint, ens pot cremar la vista. I això, per tant, molta precaució a l'hora de mirar el Sol. Que sigui fàcil no vol dir que sigui segur.
0: Sí, cert.
1: Doncs es va començar a veure que el Sol tenia imperfeccions, tenia unes taquetes. Les taques, que es coneixen com a taques solars, són zones del Sol on hi ha menys temperatura, dels 6.000 passem uns 4.500 graus. I és un indicatiu, justament, de l'activitat del Sol. I estudiant les taques es veu que el Sol no és perfecte en quant al temps, sinó que també va variant. I segueix uns cicles d'11 anys, que la setmana passada també comentàvem que estan relacionats amb les aurores. Per tant, es pot dir que a partir dels segles XV i segueix uns cicles d'11 anys, que la setmana passada també comentàvem

0: Per tant, el sol, tot i que el tenim bastant controlat, ens pot amagar cosetes, també.
1: M'agrada el concepte que el sol ens amaga cosetes. Mira, el que deies ara, que anem en compte amb el sol, també, de si el mirem amb un telescopi i de més, faig extensiva aquesta precaució. Aneu en compte, en general, amb el sol, perquè ara vénen dies amb molt de sol. Ja sabeu que les hores centrals del dia també, que és com arriba més la llum solar i és més intensa, també protegiu-vos sempre. Així que ara, em sembla una secció avui força adient, parlar del sol.
0: Només m'agradaria acabar amb una coseta.
1: I tant, i tant.
0: Relacionat això amb el sol, que consti que el sol, ara molts podrien pensar, el sol, per què ara es nota tant i per què fa tanta calor i per què tenim tantes hores de sol? No és perquè el sol estigui més a prop o més lluny. Això, sobretot, és una idea que ha de quedar totalment descartada. De fet, ara, en aquest moment, bueno, el mes de juliol, el sol serà el moment en què estarà més lluny de la Terra. Mm-hmm. O sigui, una mitjana de 50.000 quilòmetres més lluny de l'habitual. I, en canvi, el mes de gener és quan està més a prop. Aquí el que fa dependre de si el sol fa més calor o menys calor, bàsicament les estacions de l'any, és la inclinació de la Terra. La Terra està inclinada a 23 graus, Mart també ho està, Mart també té estacions, en canvi els planetes que no estan inclinats tenen el mateix temps tot l'any. Per tant, que ens quedi clar això, també volia parlar del sol això, ara que entrarem a l'estiu, no és perquè el sol estigui més a prop, sinó per la inclinació de la Terra, que és el que causa les estacions.
1: Doncs, bon punt, em sembla necessari i en definitiva, haver d'explicar a vegades aquestes coses que sembla que és la saviesa popular sempre s'ha dit, no? És que és estiu, fa més calor perquè tenim el sol més a prop. Doncs no és així. Algú s'ho va inventar un dia, va dir que devia ser així.
0: Penseu en l'hemisferi sud, allà, és al revés.
1: Sí, sí. Francesc Pruneda, un dimecres més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí, avui per parlar d'aquest gran amic nostre com és el sol, que és, has dit que era fàcil d'estudiar, però que també que sigui fàcil no vol dir que sigui segur. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
2: Dimecres que es presenta en general molt més estable que no pas ahir, amb intervals de núvols residuals i amb una mica de tramuntana que anirà de baixa al llarg d'aquesta jornada. Una temperatura en general més fresca. Demà dijous torna la pluja.
3: I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'Analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca.
3: Love of Lesbian,
2: La Moda,
3: 31FAM,
2: Sidoní,
3: La Ludwig Band,
2: Cupido,
3: Barry B,
2: Carlos Ares,
3: Remei de Calafresca,
2: Dan Peralbo i El Comboi
3: i molts més.
2: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
3: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
2: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a

0: nostres xarxes Can Montes, centre de jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd. Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
1: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
1: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
1: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5: La millor música del món.
1: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Lapés.
6: The Weeknd a Capital amb Dancing in the Flames.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital. Olé,
2: olé. La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Burna Boy, aquest Dai Dai.

0: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
2: El descobriment de Terry Swims amb Los Control.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Tens una casa o te'n vols fer una?
7: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
6: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
7: ho fa possible.
6: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
9: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
10: Mimma, el teu espai.
11: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
12: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
11: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
13: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
14: No, por favor.
11: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
15: Aquella nit al Tiffany's.
11: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.
16: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa't a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
17: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio
2: Capital. Original dels Milky. Aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Llegenda de la Mediterrània.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
0: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: L'Empordà.
12: També a radiocapital.cat.

0: De fons ja la música d'Ivan Herzog, l'escoltem amb aquest Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Seguim a Ràdio Capital amb l'energia positiva de Justin Timberlake. Des de Trolls, això es diu Can't Stop the Feeling. Seguim a Ràdio Capital amb l'energia positiva.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic

0: Treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxilofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
0: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxilostètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostètic.com.
3: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
4: Mimma, el teu espai.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
13: L'Empordà.
11: També a radiocapital.cat.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: A Capital el vam descobrir amb aquest Lost Control i encara continua presentant bones cançons. Parlem de Teddy Swims, ara sona de fons amb aquest Bad Dreams.

0: FM.
1: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, Zona Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: Mim Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mim. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mim Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
5: Mim al teu espai.
6: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
7: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca.
8: Love of Lesbian,
7: La Moda,
8: 31FAM,
7: Sidoní,
8: La Ludwig Band,
7: Cupido,
8: Barry B,
7: Carlos Ares,
8: Remei de Cala Fresca,
7: Temperalbo i El Comboi
8: i molts més.
7: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
8: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
7: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
13: sis delictes.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
14: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Radio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.
19: La millor música del món.
18: La millor música del món.
19: A Radio Capital.
18: Radio Capital.
19: Amb Marc Clapés.
20: 25 anys ben Empordà.
18: Radio Capital.
19: La ràdio de l'Empordà.
21: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
22: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
9: No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
11: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
8: Aquest estiu viu l'ofort al Festival Ítaca.
9: Love of Lesbian,
8: La Moda,
9: 31 Fam,
8: Sidoní,
9: La Ludwig Van,
8: Cupido,
9: Barry B,
8: Carlos Ares,
9: Remei de Cala Fresca,
8: Temperalbo i El Comboi
9: i molts més.
8: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
9: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
8: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
12: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
13: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
12: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
14: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
15: No, por favor, no, por favor.
12: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
16: Aquella nit al Tiffany's.
12: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
18: Més econòmic del que et penses.
17: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: Barregem la música que més ha sonat.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Imma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Imma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Imma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a imma.net.
1: Imma, el teu espai.
2: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratos. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratos.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans, amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
5: El teu espai.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
8: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
14: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
15: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que una quarantena de presidents i representants de comunitats de veïns de l'entorn del carrer Emili Graït de Girona s'han organitzat per impulsar una resposta conjunta contra el projecte d'obertura d'una sala de concerts a la zona. Segons informen en un comunicat, la coordinació veïnal s'ha formalitzat aquest dilluns en una reunió que s'ha fet a la seu del Col·legi de Veterinaris de Girona, un dels immobles veïns del local projectat. En la trobada, els representants veïnals han acordat engegar una recollida de 5 signatures i posar a disposició de les comunitats un text d'al·legacions perquè el puguin valorar, aprovar en junta i registrar formalment davant l'Ajuntament de Girona. Fins ara s'hi han adherit 38 comunitats. I Europa en Blau ha concedit al Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona el segon Premi Francesc Gambús, que reconeix la tasca de persones i entitats compromeses amb la construcció d'una Europa unida, democràtica i justa. El premi ret homenatge a la figura del polític i eurodiputat Francesc Gambús, de qui enguany es commemora el 7è aniversari de la seva mort. La distinció advoca per aquelles trajectòries que, com la seva, contribueixen a construir ponts, fomentar el diàleg i defensar els valors fundacionals europeus. I encetem la plana cultural perquè l'artista Anna Irina Russell reflexiona sobre la respiració a partir d'escultures vives en l'exposició Neix en l'aire la primera flor, que es podrà veure a partir d'aquest dissabte al Museu de Can Màrio de Palafrugell. La mostra està concebuda específicament per al Museu Empordanès i compta amb diverses escultures de teixits tous. L'artista explica que per mostrar aquesta importància en la respiració ha fet servir instal·lacions que s'inflen i es desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat el compàs de la seva respiració. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgri.com.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
3: Mimma, el teu espai.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca.
7: Love of Lesbian,
6: La Moda,
7: 31FAM,
6: Sidoní,
7: La Ludwig Band,
6: Cupido,
7: Barry B,
6: Carlos Ares,
7: Remei de Cala Fresca,
6: d'en Peralbo i el Comboi
7: i molts més.
6: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
7: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
6: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
8: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 01 55 o entra a nimbustelecom.cat.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó.

0: Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
2: més econòmic del que et penses
1: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
2: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
2: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58

0: 0058 o entra a agrienergia.com. Agrienergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal. Taller Gespa dir, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal. Taller Gespes, desbrossadores, motoserres,

0: I porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxilostètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxilofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
0: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxilostètic, a la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostètic.com.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
7: No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
12: Per moltes

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. Barregem la música que més ha sonat. It's my life. It's now or never. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Let's go.
1: Un so amb accent propi.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.